en Ketchimon. Deixes de cair en cursca. I amb un fals batxan, un batxan d'eix pasca cate. Xoqueren, mais testen. Ah, temun buchtin kirtilan. Ja, oh, Paris. Oh, Paris. Ja mun. Ah, oh, Paris. Toppem kulan mut. Jouna Antti. Tjalas. Jorkala. Teaustajia.